Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui parlarem de les catequesis franciscanes que es duen a terme al convent de les Germanes Clarisses de Vilobí d'Onyà, a motiu del jubileu franciscà que s'està celebrant aquest 2026. També us farem 5 cèntims dels continguts del nou número de la revista diocesana El Senyal. Amics i amigues, comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Quan Jesús aparegué a Maria Magdalena, li anuncià que havia de pujar al seu pare, que és el nostre pare, al seu Déu, que és el nostre Déu. 40 dies després de la celebració de la Pasqua, l'Església celebra la solemnitat de l'Ascensió del Senyor. Ho recitem al credo cada diumenge, tot dient: «Se'n pujà al cel i seu a la dreta del Pare». Però potser no acabem de copsar el sentit d'aquesta afirmació. Crist, el Fill de Déu, es feu verdaderament home sense deixar per això de ser Fill de Déu. Va compartir la nostra humanitat, tot allò que nosaltres ara i aquí ens fa patir, i compartint-ho, es va mostrar que no tot acaba en l'amor, que darrere l'amor hi ha quelcom. Això és el que ens mostra la seva resurrecció i la seva ascensió. Que aquell Crist traït, castigat, jutjat, abandonat i crucificat no és el final. Que la darrera paraula no la té la mort, sinó la vida en Crist. Recitem cada diumenge el nucli de la nostra fe, i a força de repetir-ho, correm el risc de fer-ho de manera rutinària, sense acabar de parar atenció a allò que diem i que correspon al que realment creiem. En aquestes setmanes en les quals en tantes parròquies reben el sacrament de la confirmació joves i no tan joves, pot ser bo mirar de parar més atenció allò al qual durant els ritus de la confirmació es renuncia i s'afirma creure. Quan els nostres germans i germanes reben el sacrament de la confirmació, són convidats tot just abans de rebre el crisma a renunciar a tot allò on es manifesta el mal, estar disposats a tot allò que afavoreix de fer el bé i a declarar la seva fe en Déu Pare, Jesucrist, l'Esperit Sant i l'Església Catòlica. Per acabar manifestant la seva confiança en l'Evangeli de Jesucrist en totes les circumstàncies de la vida. I un cop els que han de rebre el sacrament han declarat tot això, tots afirmem que aquesta és la fe de l'Església que ens gloriem de professar en Crist, Senyor nostre. En aquestes celebracions del sacrament de la confirmació, fem, doncs, professió de la nostra fe, personalment i com a comunitat. Esdevé, doncs, una ocasió per aprofundir en el que diem que professem, que creiem en Crist fet home, nascut de la Verge Maria, mort a la creu i sepultat, ressuscitat, i un cop pujat al cel, assegut a la dreta del Pare. La seva ascensió al cel, com l'assumpció de la Mare de Déu, ens obre en camí a nosaltres. Com escriu Sant Bernat de Claravall: «Germans, aixequem al cel el cor amb les mans i caminant en fe i devoció, acompanyem el Senyor en la seva ascensió. Molt aviat i sense obstacles, serem arrabassats en els núvols per estar amb ell». Fins la setmana que ve, si Déu vol.
0: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
1: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Martirià Brugada, rector de Lloret de Mar. Quan vulguis, Martirià.
4: Són diversos els mesos que al llarg de l'any es dediquen a Maria, entorn, sobretot, de les celebracions marianes. La litúrgia li dedica l'Advent, que culmina amb la festa del 1 de gener, la festa de Santa Maria Mare de Déu. Els ortodoxes li dediquen l'agost, centrat en la Dormició o Assumpció de la Mare de Déu. L'octubre es centra en la festa del Roser, o també hi ha qui ho fa centrant-lo a la Mare de Déu del Remei. I encara els servites li dediquen el setembre, entorn de la Mare de Déu dels Olors. A la segona meitat del segle XVIII és quan més es difon i es consolida la pràctica de dedicar el mes de maig a Maria. Diversos jesuïtes, successivament, escriuen llibrets per propagar-ne la pràctica amb grans edicions. Un és el del pare Aníbal Dionisio, l'altre el pare Lalumia, l'altre el pare Alfonso Muzzarelli, en desenes d'edicions. Els rigoristes jansenistes en volien frenar la devoció que s'anava consolidant i calant a les parròquies, a les comunitats religioses, a les famílies. El papa Pius VII, el 1815, li concedia especials indulgències, i també el papa Pius IX.
5: Hi ha qui busca els precedents d'aquesta devoció en les celebracions romanes dedicades a la deessa Flora. De fet, no serà fins al segle XIII que el rei Alfons X anomenarà Maria Flor de Maig a les seves càntigues. I serà Sant Felip Neri, que a finals del segle XVI, qui més promourà actes populars de devoció mariana el mes de maig. A casa nostra també podem esmentar, com a precedents, les celebracions del Roser de Pasqua, que, si bé dedicades a Jesús ressuscitat, també tenen un fort accent marià.
0: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Com molt bé saben els nostres oïdors, aquest 2026 se celebra el jubileu franciscà amb motiu dels 800 anys de la mort de Sant Francesc d'Assís. Vam celebrar fa poc el jubileu de l'Esperança, doncs ara tenim el jubileu franciscà. Tenim a l'altre costat la germana Clara de la Fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyà. Benvinguda, germana Clara, pau i bé.
1: Pau i bé, molt bon dia.
0: Bé, aquest cap de setmana se celebra una de les moltes catequesis d'espiritualitat franciscana que heu organitzat aquí en la vostra fraternitat de Vilobí d'Onyà. Varen començar el passat mes de març i finalitzen el mes de novembre. Són unes catequesis obertes a tothom. Parla'ns una mica, germana Clara, d'aquestes catequesis d'espiritualitat franciscana amb motiu del jubileu franciscà.
1: Bé, aquestes catequesis les hem pensat, les vam pensar per tal de fer arribar al màxim de persones possible l'espiritualitat franciscana, que nosaltres considerem que és el gran tresor de la nostra vida. I si tu tens una cosa que et fa feliç, que sents que allò omple, que allò... Bueno, pues, hem pensat, per què no aprofitar aquest esdeveniment d'aquest jubileu franciscà i fer apropar aquí a terres gironines, que per altra banda tradicionalment ha estat una terra també on el franciscanisme ha deixat la seva petjada, doncs fer arribar aquesta manera de viure i entendre l'Evangeli i de viure i entendre la vida en el dia a dia. I una miqueta ho hem organitzat des d'aquest interès de fer arribar aquest missatge franciscà al màxim de persones possibles.
0: Es du a terme de 4:45 a 6:15 de la tarda, per tant és una horeta. Qui l'imparteix?
1: Aquestes les preparem nosaltres. Hem escollit els temes nosaltres, els preparem nosaltres, fem una petita... T'explico com funciona?
0: Oh, i tant.
1: Sí, doncs pues mira, fem una petita reflexió que procurem que no sigui més de 20-25 minuts. Després intentem establir un diàleg i, bueno, hi ha un diàleg entre la gent que ve, que participa, i després preparem també com un petit esquema. Perquè, clar, no només és venir a escoltar, almenys és el que nosaltres pretenem, no? No només és venir a escoltar i dir, ai, mira, Sant Francesc, quina que bé, que bonic, que com m'agrada, sinó que del que parlem, doncs aquesta gent s'ho pugui, la gent que participa, les persones que participen es puguin portar alguna cosa a casa seva, perquè al llarg del mes, perquè com que ho fem cada mes, doncs allò, si els hi va bé, puguin anar-lo llegint, puguin anar-lo reflexionant i d'alguna manera també fer-lo present en el seu dia a dia. Els hi preparem, doncs, bueno, un petit guió. Qui vol s'ho porta, qui vol ho deixa, però bueno, un guió també per fer una petita pregària personal a casa. I després acabem a les persones que es volen quedar, doncs compartint la pregària de vespres, que és a les 6 de la tarda.
0: Les persones que els hi pugui interessar, doncs ho poden sol·licitar en el telèfon 972-474-276. Repeteixo, 972-474-276. Qui està convidat aquí, germana Clara? Qui pot venir?
1: Qualsevol persona que estigui interessada en conèixer i aprofundir l'espiritualitat de Sant Francesc, i no només la de Sant Francesc, sinó l'espiritualitat evangèlica, qualsevol persona.
0: Quines edats?
1: La veritat és que aquí no hem posat ni cap avall ni cap amunt. Qui vulgui.
0: Porteu ja unes quatre catequesis, quatre trobades. Quin ha estat el resultat de moment?
1: Pues mira, de moment van començar amb 9 persones, van venir 9 persones, la primera que van fer, que van parlar sobre... Van començar, anem resseguint la vida de Sant Francesc una mica, no? Van començar pel punt de partença de l'experiència de Sant Francesc, que va ser la conversió en el mes de març, i van participar 9 persones. Després, a la segona, van quedar una mica sorpreses, perquè van passar de 9 a 16. Van dir, uf, bueno, Sant Francesc té interès per ser conegut. I bueno, molt bé. També participen totes les germanes, no només la germana que ha preparat la catequesi, sinó que tota la fraternitat hi són presents per donar testimoni, bueno, també de que no només és una persona, sinó que són totes les que volem que aquest missatge doncs arribi al més lluny possible. I ara estem a l'expectativa, la propera no sabem com anirà.
0: Aquestes catequesis, recordem, es porten a terme a la mateixa fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyar, del convent de les Germanes Clarisses. Varen començar, com dèiem, el mes de març, finalitzen el mes de novembre, l'agost no, feu aquí també el vostre descans, i es fan de 4:45 a 6:15 de la tarda. Bé, com esteu visquent? Com aquest any jubilar de Sant Francesc d'Assís? Hi ha dos temples a la diòcesi de Girona que es pot aconseguir la indulgència, no? El jubileu, que es pot aconseguir el jubileu. Un d'ells és a Arenys de Mar, en vàrem parlant ara fa uns mesos, i l'altre, per aconseguir el jubileu, és el vostre, el d'aquí, de Vilobí d'Onyar. Com l'esteu visquent?
1: Pues la veritat, nosaltres ho estem visquent amb molta alegria. I no sé, no sé com dir, amb molt d'entusiasme, ens sentim, bueno, no sé, molt felices de poder viure aquest jubileu. I també estem com molt, no sé, interiorment molt plenes, perquè no és que vingui moltes persones, però sí que de gent amb un interès molt profund, perquè la seva fe cada vegada estigui més arrelada, sigui més viscuda i sigui, no sé, molt més, poder-la expressar més a l'exterior, i això a nosaltres doncs ens omple molt. I bueno, i a nivell frater, pues també fent el nostre petit jubileu, fent les nostres pregàries centrades també en el tema de la vida i de l'espiritualitat de Sant Francesc, perquè només podem donar si nosaltres tenim. Per una altra banda, estem procurant tot aquest any centrar la nostra formació i la nostra pregària en les diferents dimensions de l'espiritualitat de Sant Francesc.
0: La gent que vulgui guanyar el jubileu al convent de les Germanes Clarisses de Vilobí d'Onyar, doncs simplement que se n'informin. És abans deia el telèfon 972 474 276. Què és necessari per guanyar el jubileu, germana Clara?
1: Jo diria que el primer tenir molta fe però bueno, el que està establert per l'Església doncs és venir a assistir a una missa en el temple jubilar, després haver confessat, a confessar-se, combregar i resar per les intencions del Sant Pare. Simplement això.
0: I això es pot fer aquí, en el mateix convent?
1: Sí, hi ha alguna persona que ens ha preguntat pel tema de poder confessar i tal, doncs bueno, el capellà que ve a celebrar l'Eucaristia està disposat a acompanyar aquest moment de retrobament amb el Senyor.
0: La missa, quina hora la feu? Ho dic per això, per la gent que vulgui guanyar el jubileu.
1: Sí, la missa de dilluns a divendres la tenim a 9:15. El dissabte la tenim a 9:00 i els diumenges a 11:00 del matí.
0: Molt bé, repetim això, de dilluns a divendres a 9:15 del matí, el dissabte a 9:00 i el diumenge, has dit, germana Clara?
1: A 11:00 del matí.
0: Molt bé. I la gent que vulgui guanyar el jubileu, doncs pot demanar més informació a vosaltres mateixes.
1: Sí.
0: Germana Clara, en què ajuda a la societat actual l'espiritualitat de Sant Francesc d'Assís? Com ho resumiries?
1: Mira, jo crec que ajuda a la societat d'avui simplement tenint consciència de que no estem sols en aquest món, sinó que vivim en comunitat, en fraternitat, que realment el que ens uneix és el que som, persones, és el que intentem viure, i sobretot també aquesta dimensió d'intentar crear cada vegada més lligams de comunió i creure que la pau està al nostre abast i que en la nostra vida podem ser persones que a poc vagin creant aquesta necessitat de treballar i de viure per la pau. Per la pau no només personal, sinó la pau allà on hi siguem nosaltres.
0: Sant Francesc d'Assís va morir l'any 1226. És un home actual, germana Clara?
1: I tant. Mira, fa relativament poc, no? L'encíclica Fratelli Tutti, per exemple, ahir la tenim. També tenim Laudato Si. Aquests dos documents del Sant Pare estan inspirats en la espiritualitat franciscana, que és ben actual. I la pau, el respecte, la valoració de la persona, això hauria de ser el que ens guiés al dia a dia i és molt necessari en el nostre món quan la violència, la manca de respecte, la utilització de les persones i dels béns que tenim en lloc de la cura i el respecte, jo crec que sí, i tant que Sant Francesc és actual, perquè l'Evangeli és actual.
0: I l'estima la natura.
1: I Sant Francesc va viure l'Evangeli. La natura com a reflexa de l'amor de Déu. No només per la natura, sinó com a reflexe d'aquest amor de Déu per les persones.
0: Alguna cosa més, germana Clara? Estem parlant d'aquest jubileu franciscà que es porta a terme durant tot aquest 2026.
1: Només desitjar a les persones que puguin escoltar aquest moment que estem compartint en la ràdio, doncs desitjar-los la pau i el bé, desitjar-los que siguin persones que visquin la seva fe amb un compromís personal i comunitari per portar aquest desig de pau i de bé a la vida del dia a dia i allà on ells i elles desenvolupin la seva activitat normal.
0: Recordem als nostres amics oïdors que el jubileu es pot guanyar a Arenys de Mar, al convent dels Pares Caputxins i també al convent de les germanes Clarisses a Vilobí d'Onyar. Moltes gràcies, germana Clara. Pau i bé, que vagi molt bé aquest jubileu.
1: Moltes gràcies a tu. Pau i bé per tu i per tothom.
2: Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Ha sortit un nou número, un nou exemplar de la revista diocesana El Senyal, com és costum. Parlem amb el seu director, que és en Xavier Roca. Benvingut, Xavier.
1: Hola, què tal?
0: Bé, doncs ens expliques algunes de les particularitats d'aquest número, que està dedicat a una llar digna, no? Sobretot a... els programes d'habitatges de Càritas, tu mateix.
1: Exacte, doncs aquest número darrer que ha sortit del Senyal, parlem de l'habitatge amb un sentit molt ampli i molt lligat també al que és la doctrina de l'Església, la doctrina social. De fet, en aquest sentit, abans doncs, d'entrar en els programes de Càritas en aquest àmbit, parlem una mica de què representava la casa pels primers cristians, fem una mica de repàs doncs, dels documents eclesials dels últims papes doncs, que tracten aquesta qüestió, aquesta opció preferencial pels pobres, no? Aquesta mirada doncs, amable doncs, cap a les persones que necessiten doncs, una llar digna. També parlem de la història, no? com s'ha anat doncs vehiculant aquesta ajuda social de l'Església des dels primers temps fins a l'actualitat, tant a nivell doncs, global, a nivell universal d'Església, com també a nivell local, a nivell diocesà, amb diverses doncs, iniciatives que al llarg dels anys doncs, s'han pogut anar doncs, promovent per aquestes persones. També

0: arreu del país.
1: Des d'aquí aplaudim la tasca de Càritas amb Diocesana. Agraïm també tots els col·laboradors que doncs, sovint escriuen amb nosaltres en aquesta revista Diocesana de forma totalment desinteressada. La revista compta també doncs, amb apunts etnogràfics. No? En Miquel Àngel Ferrés, rector de les parròquies de Figueres, ens parla d'aquest tradicional aplec de Sant Pau de la Calçada. També podem veure aquestes pintures fantàstiques que està fent l'artista local Joan Carles Osuna a l'església d'Hostalric. I també hi ha altres coses, no, Xavier? La salutació de nous delegats diocesans, per exemple, no sé.
0: Exacte, de fet, en els últims mesos, últimes setmanes fins i tot, doncs, hi han hagut nomenaments de nous delegats diocesans i altres càrrecs doncs, de relleu a la diòcesi, com poden ser mossèn Emili Galant com a nou delegat de missions, la Mònica Tomàs com a nova directora de Justícia i Pau, Rosana Sousa com a nova delegada de Migracions i, per exemple, Joan Pinya, no?, com a nou delegat de Patrimoni Cultural. Són aquests quatre dels que, en fi, dels molts altres que hi han hagut i que anirem tractant també en les properes edicions del Senyal, també per presentar aquests canvis, no?, que hi estan havent doncs, darrerament a partir també del nou bisbe, doncs, Fra Octavi Vilà, doncs, que fa 2 anys que el tenim amb nosaltres i que a poc doncs, van havent-hi una sèrie de canvis, de relleus, per diferents motius, no? I que ajuden a actualitzar una mica doncs, aquest missatge de l'Església Diocesana de Girona de cara doncs, a l'interior, no? Al públic intern i també de cares al públic extern.
1: El sínode segueix sent notícia, el seguim tractant, també hi ha altres activitats com la Jornada Diocesana del Malalt. Parlem de què és vida creixent i també d'altres temes interessants com l'any jubilar de Sant Francesc d'Assís, que ara mateix teníem la germana Clara, que ens feia 5 cèntims.
0: Exacte, parlem una mica d'això, de l'obertura que va haver-hi a les Clarisses justament el 21 de febrer, que es va obrir aquest any jubilar, que ens ajudarà també a apropar-nos una mica més doncs, a Sant Francesc d'Assís i tot el seu carisma, no?
1: I l'historiador Narcís Maria Mec ens parla del bisbe Joan de Viclar o de Joan de Viclara. També a l'apartat de les parròquies de Fem Coneixences, la parròquia de Sant Cugat de Sal, amb un article de la Carme Conellera que ens parla de les particularitats de la parròquia de Sant Cugat de Sal.
0: Aquest és un apartat interessant que ens ajuda doncs, a apropar-nos a la realitat, no? més del dia a dia de les parròquies del nostre bisbat, d'una forma doncs, també molt directa, a partir de gent del mateix equip parroquial i que a banda doncs, de les notícies que hi puguin haver doncs, en referència a aquestes parròquies, doncs, aquí ens ajuda a apropar-nos al seu dia a dia.
1: I entrevistem també a Xavier Noalart, que va ser el pare pelegrí de Tossa d'aquest any. Xavier, qui es vulgui subscriure al Senyal, que ens truqui en el telèfon 972 41 28 84,
0: o que escrigui a comunicacio@bisbatgirona.cat.
1: Exacte, o que truqui al Bisbat de Girona, que ho busquin a Google, així de fàcil.
0: O a la parròquia de proximitat.
1: Exacte. Gràcies, Xavier, que vagi bé.
0: Molt bé, adeu-siau.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Aquest diumenge, dia 17, festa de la gent gran a Fortí, a les 11, missa a l'església, presidida pel nostre bisbe Octavi. Dimecres que ve, visita cultural a Sant Privat d'en Bas, anirà a la capella de Massagú. I a l'església parroquial, més informació en el telèfon 676 346 850 o bé escrivint un correu electrònic a santesteveolot@gmail.com. També el pròxim dimecres, conferència de Francesc Torralba a Girona, a 8:15 del vespre, al casal Bisbe Cartanyà. De què parlem quan parlem de vocació? Dijous que ve, presentació de l'informe anual de llibertat religiosa a Girona, a les 7 de la tarda, als locals del centre Pare Claret, al carrer Joan Maragall. És un informe elaborat per la Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada. L'acte comptarà amb la presència del delegat Josep Maria Guardiola. I avancem el dissabte de la setmana que ve, dia 23, trobada de Pentecosta dels laics de la diòcesi de Girona. Serà a les 10 del matí a l'església de Palau Sacosta de Girona amb tallers i missa. Organitza l'apostolat seglar del Bisbat de Girona. També el dissabte de la setmana que ve, festa de Maria Auxiliadora

0: a Girona, en el santuari de Santa Maria Auxiliadora, situat al Pont Major. A les 11 del matí, portes obertes del santuari, i a les 12, ofrena floral a la Verge amb poemes i cants. S'acabarà amb una coca i xocolatada.
1: El 5 de maig de 1991, Església Viva passa...
2: Són les 8.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui començarem aquesta primera hora i ho farem en sardanes de Tossa de Mar per la cobla la principal de la Bisbal, amb la direcció de Francesc Assum. Començarem amb la sardana Pensant en ella, de Feliu Casas.

A l'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge dia 17 a Figueres, a la Rambla, apleca al matí 2:15 i a la tarda 4:45 amb les cobles Montgrins, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove. A Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada a les 11 del matí amb la cobla Vila de la Jonquera. Santa Cristina d'Aro, al monestir de Solius, ballada a les 11 del matí amb la cobla Rossinyolets. Al Port de la Selva, a l'ermita de Sant Baldiri, ballada a la 1 del migdia amb la cobla Servianenca. A Torelló, al jardí de Vicenç Pujol, a plec a les 4 de la tarda amb les cobles Bellpuig Cobla, Mil·lenària i Principal de Llobregat. A Sant Pau de Segúries, a la plaça de la Generalitat, ballada a 4:45 de la tarda amb la cobla La Principal de Cassà. A Llagostera, a l'ermita de Sant Empèlit del Penedès, ballada a les 5 de la tarda amb la cobla Foment del Montgrí. A Vilablareig, a la plaça 1 d'octubre, ballada a les 5 de la tarda amb la cobla La Salvatana. Per dilluns dia 8, a 18, comencen els Premis Preludi al Casino del Poble Nou, que es podran escoltar per internet. La primera gala de l'audiència s'escoltarà les 5 primeres sardanes que opten el Premi de l'Audiència. Es podran votar durant el temps que duri la gala, o sigui, s'ha de votar en directe mentre duri el concert. Per dimarts, dia 19, una altra gala, la segona gala dels Premis Preludi, s'escoltaran 5 sardanes més, de les quals passaran a la final junt amb la que hagi passat ahir. Igual que la gala de dilluns, es podran votar en directe per internet mentre duri el concert. Per divendres, dia 22, a Sant Feliu de Guíxols, al Teatre Auditori Narcís Masferrer, concert a les 10 del vespre amb la cobla La Principal de la Bisbal. Per dissabte 23, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, ballada de vigília de plec a les 8 de la tarda amb la cobla Bisbal Jove. A Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada a 9:15 del vespre amb la cobla La Principal de Banyoles. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes a Tosa per la cobla La Principal de la Bisbal i ara ho farem amb la sardana L'Encís de Sabuquera, de Lluís Buscarons.

Seguirem aquesta segona hora i avui ho farem amb sardanes de Francesc Marrós per la Cobla Salvatana. Començarem amb la sardana L'Aplec de Girona. Escrita l'any 1958, els

Hem tingut la sort de viure els aplecs al passeig de la Sardana de Girona sota els quatre centenaris de la Devesa. Només els cal tancar els ulls dient i recordant que es viure dues vegades.

Per escoltar l'Aplec de Girona, escoltarem a l'Eugeni Molero. És una de les darreres sardanes que va escriure el mestre l'any 1985, poc abans de la seva mort. Molero va ser amic personal del mestre i autor del llibre Francesc Marrós, Popularitat de la Sardana, l'any 1979, patrocinat per l'Agrupació de Sardanistes de Caldes de Malavella.

Havent escoltat a l'Eugeni Molero, escoltarem Apa Ramon. És una sardana obligada de tota la cobla, una peça que fa treballar tothom. No s'hi val a badar, aquí el que cal és bufar. No s'hi veu un músic parat, és una sardana de l'estil d'Apa Carles Centenària.

Havent escoltat Apa Ramon, escoltarem Plaça Bacardí. Està dedicada a una plaça barcelonina de la barri d'Horta. És una peça a la línia habitual del seu autor. Mar Ros treballa al cant de la tenora amb un sobrecant del fiscorn, un fet habitual amb la seva música. Els dibuixos musicals del fiscorn s'intercalen amb els cants del tenor, marcant el to festiu als tibles.

Havent escoltat Plaça Bacardí, escoltarem Martorelles. És una de les 11 peces que va escriure l'any 1982. Entre elles, Silenca, Arenys de Mar, Joventut del Riu de Llots, Els Ferns de Badalona, recordant en Josep Capdevila, Montserrat de Ripoll, Les Noies de Salitxa, Sardanistes de Lleida, Josep Dansaire i Per tu, Andreu. En aquesta peça es reflexa una de les característiques del compositor de Marc Ros, el to festiu que li donen els tibles.

Havent escoltat Martorelles, escoltarem Palamós a l'avi Mateu, data de l'any 1973, un any en què Marros va escriure 6 peces. Amb aquesta composició, que fuig de la línia habitual de l'autor, es va produir una anècdota a la Societat General d'Autors, la va registrar amb el títol de Polonios a l'avi Mateu.

Havent escoltat Palamós a l'Ave Mateu, escoltarem l'Aplec d'Arbeca. El 20 de maig de 1979, al pati del Col·legi de la Població Lleidatana d'Arbeca, s'hi van reunir tres cobles, la principal de Barcelona, Caravana i Costa Brava, per celebrar el primer aplec sardanista d'Arbeca patrocinat per l'Ajuntament i amb la col·laboració de les entitats culturals i recreatives de la vila. En el programa hi havia quatre peces de marrós, dues al matí i dues a la tarda. Noies d'Arbós, Salonina, Els Amics de Barcelona i l'Aplec d'Arbeca. Aquesta peça d'estrena, interpretada per les tres cobles de conjunt, l'estrena s'anunciava de manera destacada en els programes.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

0: invertir millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
2: Ajuda! Que algú vigi una ambulància!
3: Una emergència? Truca al 112. El 112 és el telèfon d'emergències comú als països de la Unió Europea i serveix per avisar de qualsevol incident que requereixi la presència immediata de policia, serveis sanitaris, bombers, agents rurals o protecció civil. És gratuït, funciona les 24 hores dels 365 dies de l'any i gairebé totes les trucades es poden geolocalitzar. I recordeu, el 112 és només per emergències. 112, telèfon d'emergències.

0: les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà el govern català perquè atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Els republicans rebutgen així les exigències d'USTEC, que ahir van reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat, a més, un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Per cert, el candidat Juanma Moreno del Partit Popular ha votat fa escassos minuts. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, Maria Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu a nivell nacional de Pedro Sánchez. I a casa nostra avui també celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses comencen justament ara a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina ho farà a les 2 hores d'ara, però i pel que fa al trànsit ja es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, i també pel que fa al trànsit, hi ha un carril tallat a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona a causa d'un accident i un altre a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avaria. I d'altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continua.

0: Ara, això sí, en situació de confinament i observació. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% en comparació amb el 2025, que es va arribar fins als 115.000 visitants. I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada. La primera divisió, Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Records de ràdio.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
5: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern de Catalunya atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin una línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno, contra el que considera cessions del govern central amb el finançament singular. Moreno, precisament, ha votat minuts abans de les 11 del matí. A més, el fet que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I aquí a casa nostra avui es celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses han començat a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina començarà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, també hi ha carrils tallats a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona i a la P-7 a la Jonquera en sentit nord a causa de dos accidents i un altre carril tallat a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avèria. I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025. I tanquem amb els esports. Avui es disputa la penúltima jornada de Lliga a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius, rebrà el Betis a un quart de 10. Fins aquí les notícies en xarxa.

Fa tant de temps. Records de ràdio. The fastest thing in the air. A Ripollès FM.

0: millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
4: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

La música de sempre. Good guys, go, go. Records de ràdio.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.

0: Quan no puguis seguir coses, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Aquesta és la teva ràdio.
3: Ets a Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Setmana clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Demà Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes. La línia orbital sembla que és el que farà decantar els republicans per votar a favor dels pressupostos socialistes. Repassem que en el mes de març el govern socialista ja va presentar i retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Si tiren endavant aquests pressupostos, seran els quarts aprovats d'aquesta dècada. I un apunt en mobilitat, ja que una incidència a la infraestructura entre les estacions del Clot i Arc de Triomf a Barcelona afecta aquest diumenge les línies R1, R2 Sud i R4 de Rodalies, segons ha informat Renfe. A l'R1 els trens amb destí l'Hospitalet de Llobregat circulen desviats per Passeig de Gràcia i no fan parada a les estacions de Plaça Catalunya ni Arc de Triomf. L'oferta ferroviària redueix a 2 trens per hora i sentit a totes les línies mencionades. Ja en política, repassem que avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependrà de Vox. Per ara, la participació a les eleccions és del 37,25% a les dues, 3 punts per sobre dels comicis del 2022. I parlem de salut, ja que les dones ingressades a Barcelona i Alacant per ser contacte d'antivirus podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera prova PCR, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. La sortida està prevista pel dissabte 23 de maig, després de donar negatiu a la segona PCR practicada avui. Ja en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets ahir dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina del Port. Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a la ciutat de Barcelona. I seguim en aquesta plana i també amb un tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, on un home de 30 anys ha estat detingut. L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets. Per sort, en aquest cas, no s'ha de lamentar cap víctima ni directa ni mortal. I en cultura, l'onzena edició de la Fira de Videojocs Clàssics de Retro Barcelona ha tornat a ser un èxit i ha batut el rècord d'assistents amb 9.000 visitants. L'esdeveniment ha disposat de més espai que mai, amb fins a 400 punts de jocs retros per jugar-hi i originals. I parlem en aquest cas d'esports, on greu accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. El Cerveri està conscient i ha estat evacuat en ambulància del Gran Premi de Catalunya, que se celebra precisament aquest cap de setmana. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Acesta este Rares Maris.

0: pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra sobre altres parts de la recaptació de l'IRPF. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. I un apunt en mobilitat, ja que la incidència de la infraestructura entre les estacions del Clot i Arc de Triomf a Barcelona, del qual us informàvem fa una hora, s'ha resolt. Però es mantenen retards de fins a 25 minuts a l'R4 de Rodalies i de 15 minuts a la R1. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependrà de Vox. La participació a les eleccions d'Andalusia és del 37,25% a les dues, un 3,01% més que en els comicis del 2022. I parlem, en aquest cas, de les dones ingressades a Barcelona i Alacant per ser contactes d'antivirus, que podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera prova PCR. La sortida està prevista pel dissabte 23 de maig, després de donar avui negatiu a la segona PCR. I ens anem també encara en salut, i en aquest cas en accessibilitat, ja que el Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona denuncia que només l'1% dels edificis residencials de la demarcació ofereixen un recorregut completament accessible des del carrer fins a l'interior dels habitatges. Des de Tarragona Ràdio ens explica Miguel González.
1: La dada s'extreu de l'informe L'accessibilitat a Espanya i Europa, elaborat per la Fundació Mútua de Propietaris, amb la col·laboració de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Segons el Col·legi, tot i que Catalunya té una de les ràtios d'ascensors més altes d'Europa, això no garanteix que els edificis siguin accessibles. Molts immobles continuen presentant esglaons a l'entrada, desnivells, portes estretes o recorreguts interiors que impedeixen un ús autònom i segur. El membre del gabinet tècnic del Col·legi Oficial de l'Arquitectura de Tarragona, Ramon Rebollo, remarca que el debat afecta especialment la gent gran, les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, però també qualsevol ciutadà que en algun moment de la vida pugui necessitar un entorn adaptat.
2: La inversió dels diners arriba a un acord de la comunitat. Ara ja cada vegada és més fàcil, afortunadament la llei ha canviat, la llei de la propietat horitzontal i el codi d'accessibilitat, i cada vegada va ser més fàcil poder fer aquestes obres, però costa molt.
1: Abans de març de 2027, alguns edificis i locals hauran d'incorporar millores més importants d'accessibilitat.
0: I un últim punt en esports, accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. Està conscient i ha estat evacuat en ambulància. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Michael Schulte.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: He de fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
4: A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals. Temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretssocials.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Antino, Pobedisco Machina.

0: Sin. Tripulens FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'R Aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant aquests comptes, serien

0: entre Parets i Granollers en els dos sentits de la marxa, però també les vies locals del voltant, com la BV5003 o també la BP5002, així també la C-17, amb uns 3 quilòmetres de retencions a l'altura de Parets en sentit sud, de fet, ja des de Lliçà de Vall fins a Parets, més aviat uns 3-4 en sentit sud. A banda d'aquesta zona, amb aquesta afluència de vehicles, en principi la resta no hi ha grans complicacions, si bé és cert que hi ha punts amb intensitat a la C-58, per exemple, a Montcada-Reixac, en sentit Barcelona, la mateixa autopista AP-7 a Barberà, en sentit sud, i també alguns punts de l'autopista AP-7 a la zona de Sant Sadurní, en sentit nord. Si més no, de moment, com dèiem, sense més dificultats. És tot, bona tarda.
1: I en successos, l'home que va sortir de la presó de Ponent a mitjans del mes d'abril i del qual el centre penitenciari alertava del risc de reincidir, ha tornat a ingressar de nou al centre penitenciari. Així ho ha acordat el jutjat de Guàrdia de Lleida després que l'intern hagi passat a disposició judicial aquest diumenge per un intent de robatori amb violència en un supermercat. I seguim en plana de successos, ja que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona. També hi ha hagut un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat, aquest cop sense cap víctima, on un home de 30 anys ha estat detingut. I en cultura, el ple de l'Ajuntament de Berga s'ha reunit aquest diumenge al matí en sessió extraordinària per celebrar la Patum d'aquest any. A les 12 en punt, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar a tota la ciutat que la festa serà del 2 al 7 de juny. I ràpidament en esports, penúltima jornada de primera divisió, Espanyol i Girona juguen a les 7 davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Atenció! Programa amb Riscal de cantar davant del mirall amb un raspall de dents.
1: I efectes secundaris com pantalons impossibles i coreografies oblidades.
0: Arriba el viatge musical.

0: Llop.
1: Que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
5: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
6: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Fa ja més d'un parell d'hores ha acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme i en aquests moments es mantenen algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen al trànsit habitual de diumenge a la tarda. Connectem al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Bona tarda. A aquesta hora destaquem encara diferents punts amb aturades, de moment sobretot el que és la sortida del circuit de Catalunya, del Gran Premi de Montmeló. De moment, en el cas de la C-17 es manté lentitud en retencions en un tram encara destacable entre Lliçà de Vall i Parets, tot plegat en sentit sud, en sentit Barcelona. També a aquesta hora hi ha molta intensitat i lentitud de trànsit en aquest tram de Montmeló, de Vilanova del Vallès, Montornès, en el cas de l'autopista AP-7 i en sentit sud, en part també pel retorn de diumenge tarda de cap de setmana. A banda, al voltant del circuit, també la C-35 es manté molt carregada entre Parets i Granollers i les vies locals del voltant, com és la B-50-03 i la BP-50-02. A la resta de punts, destacar l'autopista C-32, l'autopista del Maresme, queda una mica de lentitud, un parell de quilòmetres a l'altura de Mataró, on hi ha hagut un accident ara, ja tots els carrils oberts en sentit sud, i la C-60, amb la

0: tot de moment. Bona tarda.
1: Busquem ara la previsió del temps per les properes hores i l'inici de setmana. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Amb molta puntualitat els ruixats han arribat al migdia, sobretot pel Pirineu i Prepirineu, i a mesura que han anat passant la tarda també han arribat a les comarques de Girona espetegant amb intensitat. Tot plegat amb un migdia i primeres hores de la tarda on les temperatures han sobrepassat els 25 graus, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta propera nit i matinada, els ruixats quedaran restringits sobretot a les comarques de la Catalunya central, i demà a primeres hores del matí de dilluns tindrem ruixats que quedaran ubicats sobre tota la Costa Daurada. A partir de mig matí apareixeran ruixats inconexos aïllats sobretot al prelitoral central, i a la tarda els ruixats més destacats quedaran concentrats sobretot a l'interior de les comarques de Girona, tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants. Ho anirem seguint. Que tingueu bona setmana.
1: Gràcies, Marc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda. Són les 7, us parla Adrià Tella. Fa ja més de 3 hores acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló, tot i que ja van a menys, i això sí, s'uneix en el trànsit habitual de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar sobretot el tram de la Jonquera, de l'autopista AP7, que es manté molt ple durant tota la tarda, amb molt volum de trànsit en sentit França, a més, agreujat per un vehicle variat aquí a la Jonquera que complica encara més la circulació en sentit nord. Es mantenen aturades de pràcticament 12 quilòmetres des de Capmany fins a aquest punt de la Jonquera, sentit França, i a la Nacional 2 també, tot i que en un tram més curt, sobretot el mateix tram de la Jonquera, en uns 5 quilòmetres també en sentit França. A la resta de vies, ja per volum de trànsit, de retorn de diumenge, la mateixa autopista AP7 presenta trams amb lentitud a la zona de Cardedeu, sobretot a la Roca del Vallès, en sentit sud, també l'autopista del Maresme, a la zona de Cabrera de Mar, sentit Barcelona, i en el cas ja més a prop de la capital catalana, la Pota Nord, la B20, amb retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, així com la ronda litoral entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat, en sentit Besòs. En el tram sud de l'autopista AP7, de moment intensitat, algun punt de lentitud entre Santa Margarida dels Monjos i Vilafranca del Penedès, en sentit nord. És tot de moment, bona tarda.
2: I des de 6:45 de la tarda s'està presentant el 30è concurs de castells que tindrà lloc, com sempre, a Tarragona, i la temporada audiovisual castellera, amb una gala televisiva carregada de simbolisme que podeu seguir a la xarxa Més i a les televisions locals. S'està donant a terme al Teatre Tarragona i allà hi tenim el nostre company, l'Adrià Jurado, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, bona tarda. Adrià Jurado, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, bona tarda.
4: Bona tarda. Ambient fantàstic en aquesta gala de Tarragona, que enguany

0: S'arrencarà, doncs, el 24 de juny per Sant Joan a Valls i podreu seguir les diades de les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Gràcies, Adrià, des del Teatre Tarragona. A tot això, a aquesta hora arrenca la penúltima jornada de Lliga de Primera Divisió amb l'Espanyol i el Girona implicats en la lluita per evitar el descens. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ripollès FM.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut, i és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
5: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
6: Salut, je suis Sophie Alexpaxer.

0: Son las Puig.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta mateixa tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual del 2026. Enguany, a més, el certament arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
4: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
3: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
5: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
3: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir, com sempre, a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició d'aquest concurs de castells que tindrà lloc a Tarragona com l'espectacle casteller més gran del món. D'altra banda, el govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que aquest mateix dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. D'altra banda, un apunt ràpid en plana de mobilitat, perquè ja fa 4 hores aproximadament que ha acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen fins i tot encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen evidentment al trànsit habitual i complicat de les darreres hores de diumenge.

Atlantis no cau, Atlantis callau, Atlantis fa llum.

mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.